0: articles de consum diferents per a, per a consumir-ho. I això és la qüestió. I n'hi ha un mecanisme molt pervers en això, perquè, bueno, és el mecanisme de la colonització, que és una cosa de tota la vida, segles i segles, en tot el món. Pues el colonitzador, un poc, se dedica a desprestigiar la teua forma de parlar, la teua forma, si tu eres el colonitzador, la teua forma de cantar, sí, la teua forma de menjar, les coses que t'agraen, això és de paletos, això és de borregos, tal, i tu, si vols ser algo, pues tens que parlar aixina, tens que cantar aixina, perquè això és miserable, saps? I bueno, pues això és un engany, és un engany, i la gent no ha canviat d'estil de cant per la seva voluntat, perquè ho ha decidit en llibertat, sinó perquè ha estat, diguem, pues, influenciada pues, per tota aquesta...
1: Obligada.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, la Generalitat ha iniciado, acaba de iniciar la declaración del cant valencià d'estil como bien de interés cultural inmaterial. Mm-hmm. Eso también es un paso que yo entiendo que valoran, ¿no? Sí, desde sí, el Consell Valencià de Cultura.
0: És fantàstic, sí. Pues són coses així, ¿no? El cant valencià d'estil és una de les, formes de cant més impressionants, més fortes, més artístiques de tot el Mediterrani i de tota Europa també. N'hi ha un virtuosisme allí i un marge a la improvisació, el qual és molt important, no? Uh-huh. Y claro, está muy bien que lo hacen de intereses culturales.
1: Claro. Antes cantábamos para cualquier acto o situación de la vida, ¿no? De la vida cotidiana. Bueno, en muchos sitios todavía están los oficios religiosos, están las fiestas, en las cuales sí que hay procesiones, hay entornos rurales en los que sí que se lleva a cabo este tipo de tradiciones, de espectáculos, para que la gente los escuche, pero son minoritarios ya cada vez más, ¿no?
0: Sí, sí, sí, cada volta aquestes coses són més, estan més arraconades. Les, sobretot, clar, pues el cant de les aurores, sobretot. I,
1: al Baez, que escuchábamos al inicio.
0: Al Baez,
1: també. Se le ha iluminado la cara, cuando las ha escuchado.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, es que el de Salvaes es una melodía muy carismática, ¿no? Yo creo que puede ser una de las melodías que más está en la mente de las gentes y del País Valenciano. Mm. En cuanto sense això, pues ya sí, ya sabes que están cantando algo de Valencia.
1: Mm-hmm. Bueno, decían que toda revolución empieza con una canción. No sé si a partir de ahora, con este informe que está llevando a cabo el Consejo Valenciano de Cultura, que ya ha aprobado... ¿Y que cuál es un poco la idea? ¿Qué es lo que pretenden hacer? ¿A quién se lo van a entregar? ¿Cómo van a intentar que les hagan caso?
0: Bé, bueno, el Consell Valencià de Cultura és un òrgan assessor i un poc, va aconsellant un poc a l'administració pues, lo que li pareix bé. Que per això ens han clavat i ens han nomenat, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I això... nosaltres tenim que contestar els requeriments de l'administració, de la conselleria o de qualsevol conselleria per a informar sobre un projecte de declarar bé d'interès cultural, per exemple, alguna cosa.
1: Por ejemplo, lo que se acaba de hacer el candestil.
0: La Generalitat té obligació de consultar-nos. Uh-huh. Nosaltres fem un informe sí. I després els polítics decideixen. Nosaltres sí. No decidim res. Sí. I bueno, pues això, això és la qüestió. Som un d'això assessor i no tenim ninguna diguem, marge de decisió.
1: Sí, no, ninguno, pero sí de poder aconsejar y poder instar para que se tomen medidas como, por ejemplo, reforzar en las escuelas, ¿no? El ejercicio del canto colectivo. Esa podría ser una opción para seguir potenciando que esto no se abandone.
0: Efectivamente, sí, sí, en las escuelas, y yo diría más, y en la enseñanza mitja también, y en la enseñanza universitaria también. Perquè, bueno, cantar, no ser cantant, sinó simplement cantar, perquè és més important cantar que cantar bé.
1: Claro,
0: més important cantar que cantar bé.
1: Sí, sí, lo de cantar bien ya es...
0: Això és panota.
1: És panota, si però, además, pero, la sí. Sensación de bienestar que produce el poder cantar, aunque no cantes bien.
0: Exactament, pues sí, sí, en les escoles, i no només en les escoles, en els instituts, en la universitat, això s'hauria de cultivar, perquè és molt saludable, saludable físicament, eh? I psicològicament també, i també per a cohesionar la societat és molt saludable cantar de tant en tant, eh? Uh-huh. I quan més cantes millor.
1: Uh-huh. Sí, por ejemplo, en el País Vasco sí que se canta mucho, mucho más en comidas, en fiestas, ahí sí que yo creo que hay bastante más tradición,
0: sí,
1: que aquí, ¿no?
0: Sí, sí, sí, yo creo, sí, en Euskadi, en el País Vasco, se canta molt, a part de que n'hi ha orfeons i tal, que n'hi ha gent jove, no com així que els orfeons i les corals normalment és de gent major, i pues allí se canta, quan mengen, quan fan alguna festa, quan se reuneixen per qualsevol història, la gent canta i tenen un repertori que tot el món el coneix. Uh-huh. O sigui que és fàcil cantar.
1: Por lo tanto, reforzar ese currículum educativo, ¿no? Para que esté el ejercicio del canto colectivo. Y luego, este informe también creo que declara bien de interés cultural, o insta para que se declare, el conjunto de las auroras de la Vega Baja.
0: Exactamente.
1: ¿Por qué?
0: Sí.
1: ¿Qué tienen?
0: Bueno, en la Vega Baixa, les aurores és això que ixen quan encara no s'ha fet de dia, uh-huh, algun dia a l'any, ixen pues, un grup de persones, això és des del segle XVIII, o sigui, no és una cosa d'ara, uh-huh, ixen cantant unes cançons, invitant a la gent a ixir a resar el Rosari de l'Aurora pels carrers també. Entonces van despertant a la gent, es van en un bombo, en alguns instruments, i van cantant pel carrer, no? Inviten a la gent. Això és una cosa que es feia, sobretot, en una barbaritat de pobles de tot el País Valencià. I bueno, uns anys pa que sí, pues això ha anat baixant, ha anat desapareguent, molts pobles ja no ho fan, n'hi ha pobles que ja no ho fan i ho tornen a fer. En fi, una cosa que va un poquet a la baixa, va un poquet a la baixa. Però, bueno, és una manera que n'hi havia així molt, molt típica, no? Molt, molt normal.
1: I que no se tiene que perder.
0: No se tiene que perder, evidentment, perquè, bueno, el segle d'Aneu, al principi, i, bueno, i durant la República també, tu hauràs sentit aquesta expressió, això acabarà com el Rosari de l'Aurora.
1: Totalmente, sí. De hecho, todavía se dice.
0: Sí, bueno, pues això, hi ha una època que la gent anticlerical, diguem, d'esquerres i tal, eixia a fotre els que estaven cantant l'Aurora pel carrer, així en València.
1: Sí.
0: I, bueno, acabaven a Galtaes, i hi hagué moments que portaven pistoles i tot. I va ser una cosa molt forta, sí.
1: Sí, sí, por eso se dice eso, ¿no? Esto va a acabar como el Rosario de l'Aurora, sin duda.
0: Sí, efectivamente. O como el Vall de Torrent. És una altra història.
1: O como el Vall de Torrent, efectivamente.
0: Sí.
1: Bueno, Vicent, usted como miembro destacado del Grupo Altai, supongo que el hecho de cantar ha sido parte de su vida, una parte fundamental, ¿no?
0: Pues sí. Jo, la veritat és que estic jubilat ja fa uns quants anys i estic cantant menys i la veritat és que ho tiré a faltar.
1: Sí? Lo echa de menos?
0: Sí. Lo echo de menos i al mateix temps no m'apunté a res perquè bueno,
1: ¿per
0: he cantat molt. He cantat
1: molt. Ha cantat mucho.
0: I, clar, i al final descanses un poquet, no? Dius, espera un poquet.
1: Bueno, pero está en el Consejo Valenciano de Cultura instando para que no se pierda, ¿no? Para que la gente cante, para que cantemos, para que no tengamos vergüenza, aunque se cante mal, ¿no? Es lo importante.
0: Sí.
1: Bueno, pues ha sido un placer tenerle aquí en A Vivir Comunidad Valenciana. Nos ha parecido un informe bonito, de esos que da gusto contar, ¿no? Porque llegar hasta aquí, que haya alguien que se fije en que ya no cantamos, que ya nos limitamos a poner el móvil para escuchar a otros cantar, recuperar esto, qué importante es.
0: Pues sí. Y sobre todo recuperar esa manera de cantar de la gent major que está tan desprestigiada, recuperarla para la contemporaneidad y hacer cançons noves, a aquest estil, parlant de les nostres històries, no parlant del nostre senyor i de tot això que parlen
1: els aurores. Claro, no, de lo que nos preocupa, no, del día a día.
0: Exacto.
1: Muchísimas gracias, Vicent, ha sido un placer.
0: Gracias a ti.